0: y decir que la ley, no podemos aprovechar la ley cuando solamente nos mira a nosotros y no sé qué, no sé cuántos. A ver, señora, por el amor de Dios, han echado a la calle un fondo buitre repugnante a una anciana que la han tenido que sacar con una camilla. Pero ¿en qué mundo vivimos? A ver, señora, por favor, un poco de sentido común, de verdad.
1: La respuesta, ya saben que nos encanta que se formen estos debates con toda la educación y con todo el respeto, y desde luego la historia de Mari Carmen no es única, desgraciadamente, pero es verdad que se ha convertido en, pues, en un símbolo, ¿no?, de la lucha por la grave situación que estamos padeciendo en todo el país con respecto al acceso a la vivienda.
2: Y otro más sobre este asunto. Bien.
3: Hola, buenos días, mi nombre es Reme, un abrazo a todos. Bueno, el tema de esta señora que ha pasado es una cosa muy grave. Me parece mentira que aún haya gente que opine de esta manera, pero bueno, no sabemos la vida que ha tenido esta señora ni sus posibilidades. Eso es tirar un tiro al aire. Pero bueno, no quitamos la... Para eso estamos en democracia, para que cada uno hable lo que quiera. Cambiar las leyes hace mucho tiempo que se tienen que cambiar, porque hay muchas injusticias. Y aquí nadie cambia nada, nadie se mueve. O sea, tenemos carencias por todos los lados. Y esto es lo que hay que contemplar. Fuera fondo de buitre, fuera alquileres vacacionales, que hay muchos sumergidos y la gente se aprovecha muchísimo. Más control en la ciudadanía sobre estos temas de los pisos. Y que la gente pueda acceder a tener una vivienda decente y como toca. Vale, muchas gracias.
1: Pues creo que este es el final que se merece esta primera edición de Punto de Mira. El mensaje de Reme, gracias a Reme y a todos los que han participado en el día de hoy. 1:28, vamos a cerrar Punto de Mira. Volvemos enseguida para hablar de teatro.
4: Pescadería en el mercado municipal de Pere Garau, en Palma.
5: ¿Cuánto le pongo?
6: Láser, el sonido de la vida.
7: En la Central del Oro le ofrecemos un servicio profesional de compra y venta de oro, con tasación transparente y pago inmediato. Hay cosas que pueden valer mucho más de lo que se imagina. Joyas, monedas y relojes valorados con rigor, experiencia y máxima discreción. Visítenos en calle Pascual Ribot número 3, en Palma. La Central del Oro, confianza y profesionalidad.
8: Necesito una cédula de habitabilidad.
9: Vaya, tengo humedades. ¿Qué hago?
10: Pídeselo a tu aparejador de confianza o solicita 3 presupuestos gratuitos y sin compromiso en obrascongarantía.com, el portal online donde encontrarás al profesional que necesitas. Obrascongarantía.com, con el aval del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca.
11: ¡Atención, Mallorca! Ha llegado el mes del descanso a Muebles La Fábrica. Hasta un 50% de descuento en colchones y bases seleccionados. Y además, transporte y montaje gratis. No te duermas y aprovecha esta oportunidad. Ven a Muebles La Fábrica de Palma y Manacor.
12: Hay deseos que no tienes por qué dejar aparcados. Del 23 al 30 de septiembre, ven a los días con estrella de Mercedes-Benz. Descubre nuestra gama y sal conduciendo tu Mercedes-Benz con 2 años de mantenimiento y seguro de regalo. Más información en mercedesbenz.es.
13: Ven a vernos a Mercedes-Benz Autovidal.
14: Gracias por haber hecho posible la 12ª Cursa Samurada Iberia Express Ser Runner. Gracias a los participantes, verdaderos protagonistas de esta noche tan especial. Gracias a nuestros colaboradores y patrocinadores por su confianza, compromiso y apoyo constante. Su implicación nos ayuda a seguir impulsando un evento que fomenta el deporte, la salud y los valores de convivencia. Nos vemos en la línea de salida de la próxima cursa Samurada Iberia Express Ser Runner.
15: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. Centros comerciales Portopí y Fan. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
16: Tornen els cursos a la Fundació Sa Nostra. Enguany amb important novetats, com literatura o filosofia.
5: També jardineria, moviment corporal i noves propostes de benestar i comunicació.
17: Inscripcions del 28 de setembre al 2 d'octubre. Descobreix tots els cursos a la nostra web. T'espera.
18: ¿Debes renovar el carnet de conducir o necesitas un certificado médico? Te ofrecemos rapidez, buenos horarios y fácil aparcamiento en la rotonda de Son Moix, Escorxador, Palma Nova, Santa Ponsa, Espar de Manacor y el Centro Comercial Al Campo Mallorca. 10% de descuento con cita previa. GrupCanovas.es.
19: Me demanaron una cosa discreta, funcional, modern, que destaqui, però que no molesti. Però tu no ets això. Tu mires l'abadia com si sabessis el que ha de venir, com si fos la ciutat que t'hagués de retre homenatge, i no l'inrevés. De què me serveix a mi ser arquitecte municipal quan desestimen tota la meva planificació? No, no, sense discussions, sense res, com si mesos de feina fossin fum.
20: Te sona? T'he demanat si te sona.
21: M'hauria de sonar.
20: Saps de l'Iglésia de la Porcíncula, un home discret, de missa.
21: Un capellà.
20: Un arquitecte.
1: Durante la segunda mitad del siglo XX, Josep Ferragut y Gabriel Alomà fueron dos figuras clave en la transformación urbanística y arquitectónica de Palma, en un momento en el que la isla estaba en pleno crecimiento turístico y económico. Ferragut y Alomà también son los protagonistas de la obra ficción, la obra teatral de Josep Ramon Sardà, L'Arquitecte, que es un thriller de ficción construido a partir de la vida y los pensamientos de estos dos arquitectos. En las horas previas a la muerte de Ferragut, los dos comienzan una conversación que va a revelar preocupaciones por el futuro de la isla y también secretos profesionales y personales que conocen el uno del otro. Esta obra es además la encargada de inaugurar la 11ª edición de la Fira B, que será este miércoles 30 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Teatro Principal de Palma. Y aquí ya en nuestros estudios nos acompañan el autor de esta obra, Josep Ramon Sardà. ¿Cómo estás?
22: Molt bé.
1: Viejo conocido de esta casa.
22: Sí, sí,
1: viejo,
22: sí.
1: Viejo no por mayor, bueno, sino por...
22: També, també.
1: Porque fa molt d'anys que mos coneixem. Y también a su lado Xisco Segura, que es uno de los actores que además se ha sorprendido a sí mismo escuchándose en la voz ahora mismo de Josep Ferragut. ¿Cómo estás, Xisco?
23: Hola, ¿cómo va? Gracias, molt bé.
1: Moltes gràcies per venir. Ahora, en los 5 minutitos previos a empezar esta... Es que da mucho de sí, L'Arquitecte.
22: Sí.
1: Yo no l'he visto en cara, pero hay muchos temas sobre la mesa. Porque, bueno, el crimen de Josep Ferragut, esta figura tan fundamental, ¿no? Y que además todavía hay mucho rastro de esa Palma, ¿no? Que constituyeron, que proyectaron, y es una transformación todavía evidente. El crimen, que también, bueno, pues es muy llamativo porque sigue sin resolver. ¿Cuántos de melons se abren en un mismo escrito donde hay mucha ficción, pero también hay verdad?
22: Sí, de fet, el tema del crimen, agafar com a tema la part, diríem, més cridanera, més noticiable, molt serveix per donar-li forma, però en realitat és una obra de teatre d'idees, no és una obra de teatre d'acció, sinó que aprofitant per confrontar el pensament de dos personatges que van ser molt importants per la transformació de Palma. Ho fem d'una manera fictícia perquè no, el que no és cert és que se coneguessin, és a dir, que se trobassin aquesta darrera nit de la mort d'en Ferragut. Això és segurament impossible perquè Gabriel Alomà ja vivia més a Madrid que a Palma, però és una llicència poètica que fem fer coincidir la darrera nit del Teatre Líric de Palma, que és el teatre que varen enderrocar per construir Sort del Rei,
1: que tampoco coincide cronológicamente con la realidad.
22: Hi va haver un parell de mesos de diferència. Però en aquella darrera nit on se va... I això sí que se sap que se va representar la Bohème, en aquella darrera nit de Líric, fent que se trobin aquests dos arquitectes i reflexionin i parlin sobre la seva amistat comuna, perquè això sí que és cert que varen treballar junts. En Ferragut va fer feina en el despatx de Gabriel Alomà. I sobre tots aquells aspectes de la transformació de Palma que són dels quals estan parlant ara mateix. Perquè jo sempre dic que els anys 60 de Palma, al final dels anys 60 de Palma, són el nostre western. Perquè el boom turístic és com el nostre western. Totalment. Va ser una època salvatge on va passar de tot, d'una manera... indiscriminada perquè l'economia i el règim polític ho permetia.
0: Un poc sense llums, no? Vamos, hay que hacer, hay que construir.
22: Era una febre d'or, de fet. Sí. I en aquell moment Ferragut, i això sí que ho sabem perquè ho deia i ho va deixar escrit i va ser objecte de conflictes que hi va tenir amb certes autoritats, ell ja veia que el desastre que vivim avui en dia de construccions a la costa, de castorisme amb el menjar...
0: Que ho pagaríem.
22: Sí. Mm. Sí, sí. De fet, se conserva una filmació d'una paròdia de Snowdo que va fer ell, en Ferragut, perquè era un gran aficionat en el cine, tenia una sala de cine que és a casa seva, i això la seva família ho recorda, i va fer com una paròdia de Snowdo filmant moments de Palma, ja parodiant el turisme a final dels 60.
0: I què deia? Molt curiós això, perquè en els anys 60 és veritat que tots nos liamos la manta en la cabeza. Nosaltres no sé si ayer érem tots, però a lo que voy és que és veritat que decidimos no pensar en el futuro, vamos a pensar en el presente y ahora vemos todo lo que ha pasado hasta el hoy, com estem avui. I me parece muy curiosa esta paròdia que deia.
22: No, s'enreia de com se transformaven, per exemple, els comerços o souvenirs que se venien. S'enriu de que se fabriquin souvenirs que són coses inexistents, com en aquella època estava de moda el burrito botijeros. La gent que... Sí. Ara mos fa rialles, però... Igual que puguin fer... Que fan rialles de les botigues de souvenirs que hi ha a Jaume II, de coses que els mallorquins no comprarien mai.
0: Evidentment. No té sentit. I que no mos representa tampoc.
22: I que no m'ho representen en absolut. I d'això ja passava al final dels 60. Sí, sí.
0: Y ese son personajes muy, muy interesantes, pero ahora hablabais de la amistad entre ellos, pero eran dos personas muy alejadas ideológicamente, de manera de pensar. ¿Se llevaban bien? ¿Trabajaban en común?
2: Sí, se respetaven. És a dir, eren dos grans professionals, no? Passa que evidentment tenien dues maneres completament de veure la realitat i sobretot afrontar-la i gestionar-la, no? És a dir, en Ferragut més que no se callava res, tenia era una persona amb un caràcter molt fort, però a la mateixa vegada una persona molt cooperativa. És a dir, recordem una cosa, i és que el seu gabinet d'arquitectura era una cooperativa, per tant, tots els treballadors, en mesura de la seva categoria professional, tenen un tant per cent sempre dels beneficis, per tant, no és una persona que vulgui lucrar-se, sinó tot el contrari, no? Que vol crear un equip que visqui i de la seva feina i còmodament, però a la vegada sí que una persona molt, molt rigorosa. Clar, ells dos són dos amics, dos companys de feina, comparteixen mateixa carrera, mateixa manera de veure sa seva professió, però sí que és veritat, en dues línies completament diferents. Una persona que vol estar en sa poda, que és anar a la mà, que vol anar a congressos i convencions i viure com volat, i que això és el que dèiem de sa funció. I després en Ferragut, que és una persona íntegra, que vol utilitzar sa seva professió per controlar o com a mínim repartir d'una manera equitativa un territori, aquesta indústria turística, que és una oxímoron, això, el turisme no és una indústria, vull dir, és una explotació directament, és com muntar una tenda, vull dir, i diguéssim, hi ha aquestes dues maneres diferents de veure les coses.
0: Claro, viendo el resultado, viendo el resultado, creo que los poderosos, ¿no?, que defendía Gabriel Alomar, tuvieron más peso que ese mundo más idílico y, ¿no?, más respetuoso, en fin.
22: Sí, a veure,
0: més utòpic era Ferragut.
22: Evidentment. Lo que intentam mostrar, lo que em va fer escriure sobre va ser intentar mostrar que el que nosaltres coneixem com el franquisme no era ni molt manco una època monolítica, ni tan sols a nivell polític. És a dir, qualsevol professional qualificat com un arquitecte, encara que estàs dins d'una dictadura, s'havia d'adaptar si no se volia exilar, si no se volia anar a fer feina a un altre país. I això era el que passava. Però això no significa que no tinguessin idees pròpies i que no hi hagués divergències entre maneres de veure no només la política, sinó la construcció del territori, per exemple. Clar, de vegades tenim aquesta imatge de franquisme com una llosa grisa que era tota igual fins que va arribar a la transició, i no era ben bé així. És a dir,
0: bueno, era una llosa grisa.
22: Sí, però moviments, diríem, de divergències ideològiques dins el règim n'hi havia.
0: Sí, i ara, així com lo explicas, yo creo que también era muy necesaria la figura de un Alomar frente a un Ferragut, porque si no, no llevas a nada a término. En pleno franquismo, sin una visión mucho más cercana al poder, necesitaba esa pata como para animarse a hacer, ¿no?
22: Però és que a més, Alomar també va tenir problemes en el seu poder. Alomar, que en un moment determinat era la persona com a més de règim, que va representar Espanya a la UNESCO i a fòrums internacionals de patrimoni, va ser dels primers que va llançar la idea de que el patrimoni s'havia de protegir. Això no ho hem d'oblidar. És a dir, en Gabriel Alomà no el pintant com un dolent
0: No, perdó.
22: De fet, va ser de les primeres persones que... dels primers grups d'arquitectes que varen... perquè el patrimoni en els anys 50 queia a trossos a Espanya. Queia a trossos les iglesis, els ponts, els castells... Aquest primer moviment de dir no, és que això s'ha de recuperar i s'ha de restaurar, en Gabriel Alomà formava part també d'aquestes persones. I també tenia problemes en les autoritats competents que ja no ho veien necessari. No hem d'oblidar que tant en Gabriel Alomà com en Ferragut van estudiar fora. Van estar als Estats Units. Coneixien perfectament les darreres tendències a nivell arquitectònic i el que s'estava fent a Europa i aquest moviment de defensa del patrimoni històric, sobretot. Vull dir que...
0: ¿Y qué pensarían ellos dos, claro, metiéndonos en su cabeza, vosotros lo habéis hecho, en estos dos personajes, si llegaran hoy a la isla y vieran la palma...
2: En Ferragut diria, t'ho vaig dir.
22: Exactament.
2: T'ho vaig dir, no? Hi ha un moment que dic en el final de l'espectacle, és una frase que m'encanta cada vegada que li disfrut, dic que això de que ara ho veiem tot amb optimisme perquè som al 67, però tu espera que passin 50 anys. Aquesta festa no acabarà bé. I això és una frase, no?, que en Josep Ramon va escriure molt bé, i és real, és cert. Vull dir, m'imagino perfectament en Ferragut dient, estic veient, és a dir, una persona visionària, jo estic veient d'aquí de 50 anys que passarà, i hi haurà ciment, hi haurà piscines, serà un desastre, i tot això no acabarà bé.
22: En Ferragut va intentar, per exemple, que no s'urbanitzés el Port de Pollença. És a dir, va intentar fer un projecte molt més racional, i això li va crear problemes, i de fet, una de les hipòtesis que volen a sobre és si la seva mort té a veure amb haver-se enfrontat amb aquests grups de poda. Però imagineu-vos que haguessin triomfat l'estadi d'en Ferragut i que tinguessin tota la costa de Pollença com ara es trenc. Seria una Mallorca totalment diferent. Totalment diferent.
0: No,
22: i ell ho veia, que aquest territori, una vegada que te'l carregues, no el pots recuperar.
2: Exacte.
0: I qui l'acompanyava? Perquè, claro, esto de te lo dije... Lo hemos escuchado muchas veces. ¿No? Y si miramos una mica más en van, no sé, la década de los 80 y los 90, hay muchos estudios que dicen hacia dónde vamos, no es el camí. ¿Qui estava a la vora d'en Ferragut entonces, en ese momento?
22: Jo crec que estava bastant tot sol en aquell moment i de fet per això va ser un personatge que se'l valora molt més ara que en aquell moment. En aquell moment fins i tot l'edifici de Gessa, que ara tothom reconeix com a una fita de l'arquitectura, al marge de que te pugui agradar més o menys, però igual que l'església de la Porcíncula, igual que les iglesies, moltes iglesies que va fer a molt de pobles, en aquell moment era un personatge molt avançat a l'època i no tenia tampoc tant de seguidors.
0: La obra parece... empieza... la última noche, ¿no?
22: Sí.
0: Después el crimen, que no sabemos que todavía qué ocurrió. En la obra, ¿podemos sacar alguna conclusión? ¿Nos acercamos, no sé, a una hipòtesis más o menos...?
22: Jo crec que li posam damunt la taula en el públic molt de la més perquè pensi pel seu compte.
2: És a dir, el públic finalment...
0: decidirà què passó con Ferragut.
2: Bueno, no decidirà, però sí que tindrà una opinió. Pot tenir una opinió.
0: I l'autor de la obra què cree que passó?
22: Jo el que crec és que la versió oficial que se va donar en aquell moment, que va ser un crim passional, com se deia en aquell moment, no té molta agafada. És a dir, que segur que quan veus les coses des d'una certa distància, veus que aquí sí que hi havia interessos molt, molt poderosos que van actuar, segurament.
0: I que tenien que veure, segons tu punt de vista, con el negocio que había detrás de los proyectos urbanísticos.
22: És molt possible.
2: De fet,
22: quan s'investigació se va aturar perquè hi va haver des de moltes bandes pressions perquè s'aturat s'investigació, perquè no se seguís avançant.
0: Claro, y además hubo algunos detenidos, pero claro, se quedó ahí. Es que me parece una injusticia supina, porque además es un personaje muy, muy interesante, y seguramente si hubiéramos contado con los medios y no hubiéramos estado en plena dictadura franquista, se hubiera resuelto correctamente.
2: Sí, però també un element molt important. Vull dir, és una persona molt religiosa, homosexual, vagos, ley de vagos y maleantes. És a dir, tu pensa que quan hi ha aquesta informació de que això és un crim passional, i és un crim passional entre homosexuals al 67, la família i tots els seus entorns tiren tira en terra damunt i...
0: Perquè no es parli.
2: Perquè és tremenda la pressió social que rep aquesta gent quan aquesta situació. Llavors, això, jo aquí que hi ha un element molt important de...
22: Hem de pensar que el simple fet de
2: paràlisi,
22: sàpigui que és homosexual és un desprestigi total per ell i per la seva obra i per el seu entorn. Per tant,
0: bueno, hi haurà un motiu per a... No? Para
2: no, desenyalamiento
0: absoluto. Y podía haber provocado la muerte en plena dictadura, claro.
22: Pero eso te...
0: O sea, era un elemento que te podía llevar a la muerte, sí. Claro.
22: Ara pot resultar estrany, però en aquell moment no és estrany que la gent que estimaven en Ferragut,
0: sí,
22: fossin els que no volien que se seguís investigant, perquè d'entrada mateix ja no ho arreglaran, ja és mort.
0: No tornarà.
22: I sobretot que no li tirin més merda damunt. Mm.
0: Que història més triste, realment.
2: Sí, sí, perquè era una persona que em deia molt ben, Josep, és una persona visionària. És a dir, tu ara veus l'edifici de Gesa i clar, és a dir, allò va ser un encàrrec, li varen fer un encàrrec. I van dir que no se noti gaire, que sigui molt, que sigui, no, còmode per fer feina i tal. Molt bé, no se notarà gaire, no. Però, se notarà gaire. I en tenia planificat 3 més com aquest.
22: I hi ha altres fites arquitectòniques que no són tan conegudes com la colònia de Gesa del Cudi, per exemple.
2: Sí. O la Porcíncula, la Porcíncula.
0: Sí.
2: És un homenatge que ho dic.
0: Sí, sí,
2: és intentar arribar al mestre.
0: Los oyentes nos están diciendo que no hagamos tanto spoiler. Hem desvetllat molt, queden molts de secrets encara.
2: Ah, no, ui, no, no, no.
0: No hem desvetllat nada.
2: És una obra de pensaments, de no, no, no, no.
22: A més, és a dir, és el que dic, que no, no, no,
2: que venguin a veure l'espectacle.
0: Clar, queda molt, moltes capes.
22: I la gent del que gaudeix en aquest espectacle no és tant de veure menys si endevinaré que ets assassí. Això és
0: un... No,
2: és un joc de Cluedo,
0: no.
2: Això.
22: No. No és això.
0: No és la ratonera.
22: Sobretot, no. Situar-te en un moment que han comprovat en les funcions que és molt poc conegut, que és què passava sociològicament i políticament a Mallorca durant a finals dels anys 60. Perquè tenim una imatge molt borrosa.
0: És fantàstic que el teatre també nos invite a reflexionar sobre temes que nos estan passant en este moment, perquè això és el hoy.
2: Sí, és ara, no? És
0: ara, sí, efectivament. Doncs pues moltes gràcies, Josep Ramon Sardà, Xisco Segura, ha estat un plaer tenir-vos per aquí.
22: Igualment.
0: Que vagi molt bé, fira bé, que sempre és garantia, no? Estar per sa fira bé.
22: Em fem molt de bolos a Balears, ara, però si aconseguim que l'espectacle surti més a de fora.
0: Bueno, ese es el buen objetivo.
22: Es
0: el objetivo que hay que tener, sortir una mica de ses illes també, no?
2: Exacte.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, que vagi bé.
0: Nosaltres seguimos.
3: PIMEM, Ràdio Mallorca, Cadena SER, SER Foodie i Grup Serra presenten Premis Gastronòmics Mallorca 2026. El lunes 19 de octubre a las 20 horas en el Auditorium de Palma premiaremos a los mejores de la gastronomía mallorquina en una gala llena de música y humor con el patrocinio del Ayuntamiento de Palma y el Govern de las Illes Balears. Proyecto subvencionado por el Consell de Mallorca y la colaboración de CaixaBank, Riu Hotels, Macro, Coca-Cola, Almacenes Femenías, Cafés Bay, Helados La Menorquina y Cooperativas Agrarias. Descarga tu invitación en auditoriumpalma.com.
4: Este piano que suena ha sonado en la cima del monte Etna y en el desierto. Y ahora llega al Trui Teatre. 8 de octubre, Andrea Banzo, el pianista italiano que ha emocionado a millones en todo el mundo. Un espectáculo único. 8 de octubre, Andrea Banzo. Entradas en truiteatre.es.
6: ¡Uf! ¡El sol! ¡Cómo pega!
21: ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega!
24: ¡Qué bien se está bajo un parasol de Tecnosoleil! Para terrazas, jardines, comercios, equipamientos exteriores de hostelería, bares, hoteles... ¡Tenemos muchísimos parasoles en stock!
25: Tecnosoleil, Licurers 29A, Polígono Industrial Marrachí, 971-604318, tecnosoleil.es.
26: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
27: Este verano descubre el plan más divertido de Mallorca. Nueva excursión a la espectacular costa norte de la isla. Sube a bordo de barcos azules y disfruta de un paseo desde el puerto de Sóller con parada para bañarte y deslizarte por el tobogán acuático. Lánzate al Mediterráneo, nada en aguas cristalinas y vive el mar. Reserva ya en barcoscalobra.com.
7: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
6: ¡Uf! ¡El sol! ¡Cómo pega!
21: ¡Cómo pega! ¡Cómo pega! ¡Cómo pega!
24: ¡Qué bien se está bajo un parasol de Tecnosoleil! Para terrazas, jardines, comercios, equipamientos exteriores de hostelería, bares, hoteles... ¡Tenemos muchísimos parasoles en stock!
25: Tecnosoleil, Licurers 29A, Polígono Industrial Marrachí, 971-604318, tecnosoleil.es.
8: ¡Stocks fuera en Hipermueble! Durante estos días, liquidación de stocks. Sofás, mesas, sillas, colchones y mucho más. ¡Precios que no vas a ver todos los días! ¡Precios rompedores! ¡Corre! ¡Stocks fuera en Hipermueble! En Palma, calle Aragón 157 y en Manacor, en Ronda Felanit 75.
9: El mejor mueble, al mejor precio,
25: en Hipermueble.
10: When you try your best but you don't succeed.
11: Los lunes pasamos consulta.
10: When you get...